Gina Radio. La millor música per sentir

0: Ràdio.
1: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa,

0: Imagina.
1: Imagina.
0: Imagina Ràdio.
2: Saps que jo t'estimo igual.
3: Molt, molt. M'agrada molt.
4: M'encanta.
0: L'escolto. Imagina Ràdio.
3: Tota l'estona. No puedo
1: vivir. Així és.
0: Imagina Ràdio.
3: La millor selecció musical.
0: Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: millor selecció musical.
1: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
2: La millor música
1: per sentir.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Tu que m'has venut, que per ser el tan gana, he de ser metòdic i no fer el que em don la gana. Hi ha un espai per

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
2: Aquest cap de setmana celebra Tasta Vins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
3: A Econutrients Naturas i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Naturas i, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
4: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
5: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru, amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
2: Ja és aquí el nou Malta Shake 5, un SUV pensat per al teu dia a dia. Dissenyat amb la tecnologia més avançada per protegir els que més estimes i amb espai per a tots els teus plans. Des de 29.995 euros. Finançat amb Santander Consumer Finance S.A. Vàlid fins al 31 de juliol de 2026. Condicions a Mazda.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Kimauto, carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
4: Dissabte 30 de març, a Amposta, 8a edició.

0: Fira de Gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
1: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio.
1: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
2: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
3: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
2: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
3: JMS Vehicles Industrials.
4: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
2: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar. Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
1: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins a l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, de bon matí.
1: Què tal? Molt bon dia. Són 4 i mig, els minuts que passen de les 8, avui divendres, dia 22 de maig de 2026. Aquí estem, al de bon matí, engegant el dia, i l'hem engegat avui amb la música de Daffy, recordant aquell Mercy de l'any 2001. I aquí estem a Imagina Ràdio, a les 103.9, a imaginaradio.cat, així que ens pots escoltar pues, a través d'estes dos vies, o sigui, estiguis on estiguis, si estàs al cotxe una, si no... Bueno, sigui com sigui, que ens pots escoltar, et pots deixar acompanyar i acompanyar-nos també, que si no, pues, fer el viatge sols pues, tampoc té massa sentit. Sigui com sigui, avui és divendres, com ja t'he dit. I avui aquí al De Bon Matí pues, parlarem d'una de les activitats d'este cap de setmana, que és la Mostra d'Arts i Oficis d'Ascó, que arriba a la 17a edició i al mateix temps, simultàniament, també se celebra a Ascó, conjuntament amb la Mostra d'Arts i Oficis, pues, el Tastavins. Així que en parlarem d'aquí un ratet, que si tenies ganes d'anar, pues, ara en tindràs més encara. També farem repàs a alguns dels temes que trobaràs avui publicats al Setmanari L'Ebre. Això serà amb Òscar Messeguer. Tindrem també el cine amb Jordi Galo, amb que ell ens parlarà d'alguna estrena, i farem també el repàs a la cartellera de cinemes amb Posta. Més coses, perquè també ens posarem al dia amb els titulars en portada i tindrem l'informatiu amb Andrea Maqueda. Tot això acompanyat de la millor música i més coses des d'ara i fins les 9 i mitja aquí a Imagina Ràdio. Així que mira, que ja tocaria, que són quasi les 8 i 6. Comencem.
0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja. Imagina.
1: I engeguem avui amb una frase d'Alexander Pope, que diu així. Diu, el que diu una mentida no sap quina tasca ha assumit, perquè estarà obligat a inventar-ne 20 més per a sostenir la certesa d'aquesta primera.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
2: Son muchos años que pasaron sin decirte quiero.
1: I de seguida escoltarem la música de Lost Frequencies, però abans, pues, aquesta és Carlos Vives. La cançó es diu Robert.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: De Bon Matí, Imagina Radio.
2: I ara és hora, és moment de fer una ullada als titulars en portada d'avui divendres. Comencem amb El Periódico. Diu que les comunitats del PP i el PSOE pacten el pla d'habitatge. Les autonomies i el govern central acorden el repartiment dels fons del pla estatal 2026-2030, que busca mobilitzar 7.000 milions d'euros en construcció de vivenda protegida, rehabilitació i ajudes al lloguer.

i dels de parròquies de la diòcesi. Illa es garanteix la legislatura després de sumar els comuns als pressupostos. Esti Lauder i Puig trenquen la negociació de cara a fusionar-se. El fenomen cultural de Bad Bunny aterra avui a l'Estadi Olímpic. Més coses a l'avantguàrdia sobre aquest últim tema, diu, sobre el concert, els concerts, millor dit, de Bad Bunny. Diu, Barcelona obre a Bad Bunny la porta d'Europa.

ultra, mesura habitual en aquesta mena de causes. Un espectacle de drons tancarà la benedicció papal de la Torre de Jesús, i és que la Sagrada Família enllesteix els preparatius per a la benedicció de la Torre de Jesús que farà el Papa Lleó XIV el pròxim dia 10 de juny, després d'una missa que reunirà 8.000 persones, 4.000 dins del temple i la resta a fora. El Papa beneirà la torre que ha convertit la Sagrada Família en l'església més alta del món. L'acte de benedicció culminarà amb un espectacle de drons que dibuixaran la cara d'Antoni Gaudí. Puig i Estil Auder trenquen les negociacions de fusió. I d'altra banda, la imputació de Jonathan Andic pressiona el Consell de Mango. A la portada del diari Ara, diu, els sindicats no afluixen i exigeixen una nova proposta de govern. La contraproposta dels mestres demana 500 euros més de sou i 6.000 en reforços de plantilla. La negociació amb el Departament d'Educació continuarà avui i es manté la convocatòria de vagues. 600 cantaires rebran el Papa a la Sagrada Família, tot a punt per a la missa que farà Lleó 14 el 10 de juny a la Sagrada Família. El rebran uns 600 cantaires i 8.000 persones, com dèiem, que seran les que podran seguir la cerimònia de manera presencial. L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de Zapatero. Govern i Comuns acorden 2.500 milions per a habitatge. Puig trenca les converses de fusió amb l'estatunidenca Estee Lauder. I també un apunt esportiu, en aquest cas eleccions a un equip. És que Riquelme optarà a presidir el Madrid, aspira a destronar Florentino Pérez en les eleccions, primeres eleccions al club des de l'any 2006. I anem ara, per acabar el repàs a la premsa general, anem al diari de Tarragona, diu, estem pels alumnes, és el titular fent referència a la vaga del professorat. Diu, professors fan vaga i es manifesten a Tarragona i a les Terres de l'Ebre. També un apunt sobre Bad Bunny, diu, el rei llatí Bad Bunny actua avui i demà a Barcelona. I anem ara a les portades esportives. El Mundo Deportivo diu, primer nivell, el Barça ha decidit a buscar un davanter centre top amb Julián Álvarez, Joao Pedro i Cane com a preferits. El club té assumit que serà una operació difícil i cara, però prioritza suplir bé el que ha marxat Lewandowski. Més coses, també es parla del femení, del femení del Barça, d'una entrevista que ha concedit Caroline Graham Hansen, i entre altres diu, tenemos ganas de revancha. Sembla que ja estan a Oslo, disposades a lluitar per la seva quarta Champions davant de l'Olions. També es parla sobre la mitja marató, que arriba ja a 40.000 persones inscrites. A la portada de l'Esport,

0: l'equip femení del Barça estan ja concentrades a Oslo per aquest partit. Sobre el Real Madrid, Riquelme dona el pas i confirma la seva candidatura. I en tenis, Rafa Jodar ja coneix el seu camí a París. Acabem amb la portada de l'Esportiu. Diu, arreu d'Europa, diu el titular, Oslo s'afegeix a la col·lecció de ciutats on el Barça, que jugarà la 7a final i la 6a consecutiva, ha buscat alçar la Champions. Parlem també sobre el Barça masculí en aquest cas. Diu, la retirada de Leuí accelera la recerca. I és que Julián Álvarez i Joao Pedro agraden a Deco, però fitxar-los serà complicat. Diuen, acabem parlant de l'Espanyol. Carlos Romero tancarà demà una etapa brillant de blanc i blau.
1: Imagina Ràdio. De bon matí.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Reciclatge Forés, servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT i el centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977 511 493.
2: Ofertes històriques a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
4: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
3: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
4: JMS Vehicles Industrials.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
6: El Mood Sunset Club. Aquest mes de maig, la festa no s'atura. Dissabte 23 de maig, gaudeix d'una tarda màgica amb la música en directe The Unleans and the Market Band, els èxits dels 2000 amb DJ Ricard i Mojitos al capvespre. Mood Sunset Club, el teu nou espai. Carretera Roquetes Regués, instal·lacions Montepío.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic Les Quart som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic Les Quart d'Amposta, avinguda a la Ràpita 125 o trucant al 977 60-69-42.
0: Imagina Ràdio, de bon matí, fins a les 9 i mitja.
1: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
2: Bé, són les 8 i mitja del matí, és hora d'informatiu i hora també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
3: Molt bon dia, Imma.
2: 16 dotacions dels bombers, 3 de les quals aèries, treballen en un foc de vegetació agrícola a Vinebre.
3: L'incendi, que va començar ahir dijous a la tarda, ha afectat una superfície de 12 hectàrees de vegetació, principalment matolla mediterrani, segons les primeres estimacions del cos d'agents rurals. A més, el cos d'emergències ha informat que una persona ha patit lesions lleus i que ha estat evacuada en un dels seus vehicles a causa de l'incendi difícil del paratge. En aquests moments, els agents rurals estan treballant en la investigació de les causes del foc.
2: Educació xifra en un 26% el seguiment de la vaga al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
3: Aquestes xifres, extretes del 93% dels centres, corresponen al personal docent i personal laboral dels centres públics i del Departament d'Educació i FP, que inclou els serveis educatius, els serveis territorials o els serveis centrals. També estaven cridats a la vaga altres col·lectius sobre els quals el Departament d'Educació no té dades, com ara el personal de centres d'altres titularitats, el personal de neteja, el de cuina o el de monitoratge.
2: La Galera acollirà la nova edició de la Diada de la Ser Montsià.
3: Avui divendres matí es celebra la 34a Diada anual amb la participació de les escoles rurals de la Galera, Godall, Mas d'Enverge, Freginals i Mas de Barberans. La trobada reuneix l'alumnat i professorat, reforçant la convivència i el treball conjunt entre centres. Enguany l'escola anfitriona és Sant Llorenç de la Galera, on s'han programat activitats lúdiques i dinàmiques de grup amb l'objectiu de fomentar la cohesió entre l'alumnat. La Diada també inclou un reconeixement a la Creu Roja per la seva col·laboració amb la comunitat educativa.
4: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
5: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
4: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
5: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
4: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
1: És temps de primavera.

0: La primavera és més primavera amb Cíntia Jardineria. Creació, remodelació i posada a punt de jardins i piscines. Poda d'arbres, tractaments d'herbicides i endoteràpia. Elaboració de quaderns de camp per jardins i finques. Serveis per particulars i empreses. Cíntia Jardineria. Telèfon 629 98 85 66 o cintiajardineria.com. La primavera amb Cíntia és més primavera.
1: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Imagina. Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a

0: Ajuntament d'Ulldecona, La Verbena, Be Yourself.
1: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
2: Ai, et pica el nas.
3: A mi la mama em dona mel Rosen Margalef per a l'al·lèrgia.
2: Sí, m'agrada molt la mel.
4: A Rosen Margalef sabem que amb l'esclat de la primavera tot canvia. Però el nostre món continua girant al voltant de la mel i els seus derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, geleia reial, pròpolis, xarops... Disposem de tot el material apícola necessari per treballar el rusc i la mel en l'època amb més activitat de l'any. Estem al polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21, o al lloc web apirosem.com.
5: Rosem Margalef, la mel de casa.
6: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
7: Setmanari L'Ebre, el mitjà de referència de la premsa comarcal a les Terres de l'Ebre.
8: I bé, divendres i avui pues hi ha nou número del Setmanari L'Ebre. Per parlar d'alguns dels temes que trobarem esta setmana, tenim en nosaltres a Òscar Meseguer. Òscar, bon dia.
9: Hola. Bon dia, Imma.
8: Bé, bon dia, Òscar. Anava a dir, si no t'apropes al micro, no t'escoltarem.
9: Sí, estava una mica separat.
8: Bueno, esta setmana, de què parleu al setmanari? Quins temes porteu?
9: Pues mira, destaquem a portada el tema amb el qual obrim el periòdic, la secció de primera plana, amb una radiografia molt ben treballada sobre el preu del lloguer d'habitatge i l'evolució dels habitatges buits als diferents municipis de les Terres de l'Ebre. I, bueno, que permet concloure, com titulem a dins, que la regulació del lloguer als municipis que es consideraven tensionats ha frenat l'escalada de preus. És a dir, la intervenció del govern, en este cas, era posar límit als preus del lloguer, ha aconseguit baixar o que baixessin aquests preus, per exemple, en llocs molt turístics com l'Ametlla de Mar o la Ràpita, on el preu ha baixat quasi bé un 5%.
8: Bueno, ja és algo, no?
9: Sí.
8: Vull dir, hauria de baixar potser una mica més, segurament, però de
9: no
8: moment...
9: No sé si acabarà sent un punt d'inflexió, però com a mínim s'ha matisat aquesta tendència tan bèstia que hi havia. I també expliquem que s'ha reduït també en els últims 10 anys el nombre d'habitatges buits en gairebé un 60%. No? Tot este llegat d'habitatges buits que ens va deixar la crisi immobiliària del 2008, pues en els últims 10 anys probablement amb un fenomen molt vinculat a l'arribada de gent de fora, no? que han de viure o que busquen pis per a viure, pues, ha fet que es reduïssin en un 60%, per exemple, els habitatges buits a llocs com Tortosa, Amposta o la Ràpita, que en tenien molts.
8: Bueno, ja està bé, encara en queden, per això d'habitatges buits, però suposo que és qüestió de temps.
9: Sí, de fet, tenim o donem la dada que Deltebre és el municipi de la regió de Terres de l'Ebre que té registrats més habitatges buits. L'Ajuntament ja ha intentat impulsar algunes polítiques perquè es puguen acabar els edificis construïts que no es van acabar de construir i a part pues, també hi ha com veiem, pues, un número alt d'habitatges buits. Esperem que la tendència esta que apuntàvem en llocs com les capitals de comarca pues, també se puga fer extensiva a altres municipis.
8: Molt bé, més temes també esta setmana.
9: Bueno, estem a les portes d'unes eleccions a la URB, unes eleccions especials perquè el guanyador no s'estarà 4 anys, sinó que se'n estarà 6. Mm. No? I bueno, tenim el perellonenc Josep Pallarès, l'actual rector, que opta a la reelecció i que es disputa el càrrec amb el reusenc Domènec Puigvalls. Els hem fet una petita enquesta als dos candidats. 5 preguntes molt concretes i molt concises, amb especial accent, com no podia ser d'una altra manera, en el campus, en el paper que ha de tindre el campus Terres de l'Ebre, i ens les han respost. Convido a la gent a que se llegiga aquestes entrevistes. Després, per exemple, hi ha temes més curiosos, com per exemple un reportatge sobre una parella de Tortosa que està vivint a Edimburg i que correrà la marató d'Edimburg per a visibilitzar la discapacitat visual. Ell, que es diu Javi Lorenzo, només té un 5% de visió i necessita el suport d'ella com a guia a les carreres i bueno, han decidit participar en esta marató per a recaptar fons per a una entitat que es diu Sight Scotland per a ajudar a les persones afectades per discapacitat visual i recaptar fons i visibilitzar al final la malaltia. En el seu cas és una retinosi pigmentària la que li afecta o la que ha fet que durant la seva vida hagi anat perdent visió.
8: Molt bé. Bueno, és que al final és el que diem, no? Les coses, si no se saben, pues tampoc se'n pot fer res. Si saben-se, ja es fa el que es fa a vegades, no? Pues bueno, ja està bé que es visibilitzi. No sé si hi ha algun tema més que ens vulgués comentar. Òbviament, al setmanari n'hi ha molts més,
9: sí,
8: de tots
9: bueno,
8: els àmbits.
9: Sí, bueno, el seguiment de la qüestió judicial a l'Ajuntament de l'Ampolla, perquè el jutjat de Tortosa ha obert diligències per presumpta prevaricació, no? I a partir d'una denúncia de la Fiscalia que assenyala concretament a l'alcalde Paco Arasa i a tres empresaris i una autònoma que tenien que tenien vincles contractuals amb l'Ajuntament, no? Veurem en què acaba tot això, perquè tot just acaba de començar el procés judicial i encara no es poden anticipar les coses.
8: Molt bé, doncs Òscar, qui vulgui saber-ne més, que es faci un exemplar, no?
9: Exacte.
8: I així pues, hi ha pues, això, tots els temes de la setmana i tots, òbviament, de casa nostra, de Terres de l'Ebre. Moltes gràcies.
9: Gràcies a vosaltres.
6: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De Bon Matí, Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquest cap de setmana celebra Tastavins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
2: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera? Al mar. Però si el recicles, es pot convertir en sabó, productes de cosmètica o fins i tot biodiesel per avions i furgonetes. A casa, a l'hotel, al restaurant, al bar, a l'escola, cada gota reciclada compta. Olis Artemi, 12 anys complint el somni de millorar el medi ambient. A Tarragona, Lleida, Terol, València i, per suposat, a les Terres de l'Ebre. Olis Artemi, troba'ns a les xarxes socials i ajuda'ns a millorar el planeta.
3: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
4: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillenca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
3: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
4: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
3: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
4: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
5: Aquest cap de setmana torna Mescla, la Fira de Gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9:30.
6: Viola, let me see you dance, baby.

0: és Zucchero, la cançó es diu Baila Morena.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Radio. Imagina.
0: Bé, aquest cap de setmana, aquest dissabte i diumenge, hem d'anar sí o sí a Ascó, perquè aquest cap de setmana tindrà lloc la 17a Mostra d'Arts i Oficis, a més de la 12a edició del Tastavins. Per parlar-ne, tenim en nosaltres a la regidora de Turisme i Comerç d'Ascó, Carolina Bages. Carolina, bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, com deia, arriba ja 17a edició de la Mostra d'Arts i Oficis, la 12a del Tastavins. Això comença ja dissabte, o sigui que tindreu un cap de setmana a Ascó ple de gent i ple d'activitats a fer, no?
2: Sí, tant. Esperem que estigui ple de gent i les activitats totes preparades, i de fet penso que en un ventall ampli per a que arribin a tothom.
0: Molt bé, com dèiem, 17a edició d'esta Mostra d'Arts i Oficis, que serà tot el cap de setmana, comença ja dissabte fins diumenge a la nit. De totes les activitats que hi ha, no cal fer, òbviament, repàs a totes, però què destacaries? Quines novetats teniu enguany?
2: Mira, jo el que enguany destacaria és la jornada tècnica que fem, que la dediquem a les fibres vegetals, que encetem un espai nou dins la mostra, que li diem la plaça dels oficis, que la intenció és que cada any se dediqui a una família d'artesania, i allí podrem conèixer pues, los artesans i artesanes que ens visiten d'esta família, els podrem sentir, no? Podrem sentir les seues experiències, bueno, com viuen ells el seu dia a dia al món de l'artesania, però a banda interpel·lem a la gent a participar, a que practiquin artesania, i enguany pues, llatarem. Farem un concurs de llata, i qui faci la llata més llarga en 5 minuts doncs s'emportarà un premi, no? I l'element que aconseguim llatar, pues, bueno, molt quedarem a un equipament de l'Ajuntament com a reconeixement, no?, en estos oficis tradicionals i en estos artesans que m'ho han precedit.
0: Sens dubte, bueno, tot el cap de setmana val la pena, però em dedico a un dels grans atractius d'este cap de setmana és també el Tastavins, que arriba a la 12a edició, però que el Tastavins comença dissabte a la tarda.
2: Sí, comença dissabte a la tarda. Jo sempre ho dic, recomano fer tot el passeig pel nucli antic, que és, trobarem gairebé 80 artesans, tots acreditats per la Generalitat. I quan acabes, no, que l'has passat en línia recta, arribes al Pla del Batxiquer, i allí tindrem les 4 EDOs, tindrem 17 cellers i un espai gastronòmic, que per tant, bueno, pues per acabar la tarda també està bé.
0: També per acabar la tarda, i després hi haurà l'After Tastavins, no? Amb música fins que el cos aguante.
2: Sí, per aquells que tinguin ganes de més festa, el dissabte al Casa Laura DJ. I, bueno, i també pels xiquets i les xiquetes no mos deixem, hi ha dos espais, eh? Enguany tenim un espai de 0 a 6 i llavors un espai que hi haurà espectacles, contacontes, bombolles, festa assegurada, segur.
0: Molt bé, festa assegurada durant tot el cap de setmana. Molt bé, Carolina, sé que has fet un parèntesi a la teua agenda i tenim molt poc temps. I per acabar, m'agradaria que convidessis a tothom que mos escolta per aquest cap de setmana vinguem sí o sí a Ascó.
2: I tant, com veu tothom a que mos visiti, és una manera de veure Ascó diferent. Convido a tothom que miri les activitats a la web de la Mostra d'Arts i Oficis d'Ascó, perquè allí trobaran tota l'agenda i segur que encaixa alguna activitat. I enguany la idea que tenim és que la fira sigui molt participativa. Per tant, interpel·lem a tothom a que pugui participar i pugui disfrutar de l'artesania.
0: Molt bé, doncs Carolina, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, que vagi bé el cap de setmana i fins la pròxima.
2: Molt bé, gràcies, Imma.
0: Aquest cap de setmana es celebra Tastavins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la Mostra d'Arts i Oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
1: De bon matí. Imagina Ràdio. Everybody.
0: I de seguida arribem a l'hora punta, arribem a l'informatiu de les 9 i ho fem amb la música dels Backstreet Boys.

0: Imagina Ràdio, de bon matí, fins a les 9 i mitja.
1: Únic, s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
3: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
5: És hora punta, són exactament les 9 del matí, hora d'informatiu i hora també de salut a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
6: Bon dia, Imma.
5: 16 dotacions de bombers, 3 de les quals aèries, treballen en un foc de vegetació agrícola a Vinebre.
6: L'incendi, que va començar ahir dijous a la tarda, ha afectat una superfície de 12 hectàrees de vegetació, principalment matolla mediterrani, segons les primeres estimacions del cos d'agents rurals. A més, el cos d'emergències ha informat que una persona ha patit lesions lleus i que ha estat evacuada en un dels seus vehicles a causa de l'accés difícil al paratge. En aquests moments, els agents rurals estan treballant en la investigació de les causes del foc.
5: Educació xifra en un 26% el seguiment de la vaga al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
6: Aquestes xifres, estretes del 93% dels centres, corresponen al personal docent i personal laboral dels centres públics i del Departament d'Educació i FP, que inclou els serveis educatius, els serveis territorials o els serveis centrals. També estaven cridats a la vaga altres col·lectius sobre els quals el Departament d'Educació no té dades, com ara el personal de centres d'altres titularitats, el personal de neteja, el de cuina o el de monitoratge.
5: La Galera acollirà la nova edició de la Diada de la Ser Montsià.
6: Avui divendres matí es celebra la 34a Diada anual amb la participació de les escoles rurals de la Galera, Godall, Mas d'Enverge, Freginals i Mas de Barberans. La trobada reuneix alumnat i professorat, reforçant la convivència i el treball conjunt entre centres. Enguany l'escola anfitriona és Sant Llorenç de la Galera, on s'han programat activitats lúdiques i dinàmiques de grup amb l'objectiu de fomentar la cohesió entre l'alumnat. La Diada també inclou un reconeixement a la Creu Roja per la seva col·laboració amb la comunitat educativa.
7: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
8: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MOV, les Ray-Ban més icòniques, les Addict Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
7: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
8: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
7: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: De bon matí, Imagina Ràdio.
9: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
5: Bé, Andrei, pel que fa a les temperatures, al temps, com ho tindrem estos dies?
6: Avui divendres ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures seran similars o lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 11 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran als 26, 30 i 31 graus a les hores centrals.
5: Molt bé, doncs Andrea, moltes gràcies, que passes molt bon dia, bon cap de setmana i fins dilluns.
6: Bon dia, fins dilluns.
5: Bé, recorda que si vols seguir estant informat, informada, cada hora apunta, tindràs el bollet informatiu aquí a Imagina Ràdio i si no, a més, també pots connectar-te per ampliar informació a través d'imaginaradio.cat.
10: Recordes això?
11: Somriu!
10: Ai, no, que no m'agrada gens el meu somriure. Tinc les dents fatal.
12: Amb Invisalign, el sistema d'ortodòncia invisible, he aconseguit el somriure que sempre he volgut. Invisalign, molt més còmode i discret que els bràquets tradicionals.
13: Demana la teva primera visita gratuïta.
12: Clínica Dental Ebre Clínic. Avinguda Catalunya 28 Tortosa.
13: O ebreclinicdental.com.
12: Clínica Dental Montsià. Avinguda Ràpita 197 Amposta.
13: O montsiadental.com.
12: I Clínica Dental Azahar. Plaça 3 Reis 22 Vinaròs.
13: O azahardental.com.
12: Fes com jo i somriu a la vida.
0: Imagina Ràdio. De bon matí.
14: A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.

0: La Miqui Núñez. I aquesta es diu Un altre cop, i és com sempre, com cada dia, la cançó en català que ens porten des de Fusteria Rupérez.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.

0: I és hora de fer un repàs, de fer una ullada als resultats dels sortejos d'ahir dijous. Comencem amb la 649. La combinació guanyadora ha estat reformada pel 2, el 4, l'11, 12, 14 i 21. El complementari el 27 i reintegrament el 5. Els números de la primitiva han estat el 9, el 12, 18, 33, 37 i 49. Complementari el 31 i reintegrament el número 3. A la Bonoloto, la combinació ha estat la formada pel 3, 14, 24, 28, 37 i 46. Complementari el 16 i reintegrament el número 9. Els números del trio han estat el 0, el 2 i el 3 i, finalment, al cupó diari de l'11, el número premiat ha estat el 71.198 i la sèrie, la 22.
1: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
0: I escoltàvem fa un moment la música d'Avicii i ara és el torn de Billie Eilish.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic L'Esguard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic L'Esguard d'Amposta, avinguda a la Ràpita 125 o trucant al 977 76942.
2: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: El convent de Sant Salvador, declarat monument històric artístic, es considera el millor exemple de l'arquitectura dels templers. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
4: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
5: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
4: Si no sou socis, a Ebretiquet.
5: Servei de bus gratuït.
4: 27 de juny.
5: 27 de juny.
4: La nit que no et pots perdre.
6: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera? Al mar. Però si el recicles, es pot convertir en sabó, productes de cosmètica o fins i tot biodiesel per avions i furgonetes. A casa, a l'hotel, al restaurant, al bar, a l'escola, cada gota reciclada compta. Olis Artemi, 12 anys complint el somni de millorar el medi ambient. A Tarragona, Lleida, Terol, València i, per suposat, a les Terres de l'Ebre. Olis Artemi, troba'ns a les xarxes socials i ajuda'ns a millorar el planeta.
0: De bon matí, Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
0: La millor música
7: per sentir-se

0: fins a les 9 i mitja de Bon Matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
1: Els dimecres no festius, vine al cine a Unión Cine Ciudad Amposta per tan sols 6 euros. Sí, sí, ho has escoltat bé, 6 euros. Totes les estrenes de la setmana a Cinemes Amposta amb un preu sense competència. Unión Cine Ciudad Amposta. Algú et dona més?

0: I ara amb aquesta sintonia de fons, pues tu i jo anem a parlar de cine, perquè avui és divendres, ja n'hi ha hagut ja estrenes a cinemes a Amposta, bueno, estrenes en general, però algunes pel·lícules pues, que en aquest cas podràs veure ja a cinemes a Amposta. Ahir, per exemple, ja podies veure The Mandalorian and Grogu, que és bueno, una pel·lícula que arriba amb moltíssimes ganes de tots els seguidors de Star Wars. Aquesta pel·lícula arriba, pues, per exemple, amb Pedro Pascal, amb Johnny Coyne, Hemke Madera, bueno, una pel·lícula que valdrà la pena veure i que la pots veure, per exemple, avui podries anar a veure-la en 3D a les 5:45 i a les 8:45 del vespre. Això, bueno, avui, durant tot el cap de setmana. Que no la vols veure en 3D, doncs pues a les 5, 6, 7 i mitja, a les 8, 8 i mitja i a les 10. Això avui. Demà, doncs, pues, afegiria una sessió a les 4 de la tarda, igual que diumenge. Més pel·lícules, doncs pues aquesta també, en aquest cas, estrenada aquesta setmana, El passajero nocturno o La bèstia, El senyor de los anillos, Las dos torres, per cert. Que es poden veure les pel·lícules del Senyor de los Anillos, d'aquelles pel·lícules de culte que es poden veure de tant en tant a les cartelleres d'Unió Cine Ciutat. També hi ha pel·lícules en prevenda d'entrades, com per exemple la pel·lícula de Amazing Digital Circus, El último acto, que aquesta s'estrena el dia 4 de juny, es podria veure. I bueno, hi ha més pel·lícules, com per exemple es pot continuar anant a veure la pel·lícula Michael, de Michael Jackson, o La família Benetton Mas 2, El diablo viste de Prada 2. Bueno, sigui com sigui, a cinemes a Amposta es poden veure moltes pel·lícules, hi ha 11 sales, o sigui que amb això està claríssim que si no te n'agrada una, pues t'agradarà una altra i que cal anar al cine. També et donen la facilitat pues, de comprar les teves entrades a través de la seva aplicació, de la seva pàgina web i arribar allà amb el teu QR i evitar-te cues. Bueno, sí, com sigui, jo crec que ningú et dona més que cinemes a Amposta. I a més, ja per acabar, dir-te que si no saps què regalar, que has de fer un regal en breu, escolta'm, que a tots ens agrada anar al cine i a totes, o sigui que també és un bon regal.
1: Vols ser original amb els teus amics, la teva parella o amb qualsevol familiar? Aleshores, regala alguna cosa diferent.
2: Totes les setmanes, les millors pel·lícules d'estrena.
1: Bonus al cinema és un regal. 10 vals bescanviables per anar al cine a un preu molt reduït.
2: Bonus al cine és un regal d'Unió Cine Ciutat.
1: Consulta les condicions a unioscineciutat.com.
2: Cinemes a Amposta.
0: I ara de parlar d'alguna de les pel·lícules, d'alguna de les estrenes de la setmana, alguna o algunes, que amb ell mai se sap. Tenim ja Jordi Galo en nosaltres. Jordi, bon dia.
3: Hola, Inma, ja és divendres, moment de parlar de cinema i primer de tot, perdoneu-me per aquesta veu. Tinc veu de blues, veu de constipat. Bueno, perdoneu, no, perquè jo me'n recordo un capítol de Friends que Phoebe Buffay estava constipada i va dir que des de quan tenia constipat pues, tenia millor veu i que cantava millor. A lo millor tenia raó. En tot cas, hem de parlar de cinema i de tele a la vegada, igual que he fet en Friends. Per què? Perquè s'estrena la pel·lícula El Mandalorian and Grogu, una pel·lícula que és l'extensió de la sèrie de Disney Plus, de Mandalorian and Grogu, que a la vegada és una extensió de l'univers cinematogràfic de Star Wars. El Mandalorian és una tribu de gent que són cazarrecompenses i que no poden ensenyar mai el seu rostre. Però nosaltres ja sabem que el rostre de Mandalorian és Pedro Pascal, que és l'actor que està a totes i cadascuna de les pel·lícules. Una pel·lícula de merchandising, de màrqueting, perquè tothom mos fa gràcia veure el Baby Yoda, i és una pel·lícula que és una continuació de la sèrie i que molts que ja l'han vist diuen que se sent com si estiguessis mirant 6 capítols seguits de la sèrie. És un space opera, un divertimento, no cal buscar més enllà d'aquesta pel·lícula. Star Wars, Mandalorian, Grogu fent les seves travessures, monstros, naus, làsers i entreteniment pur i dur per a veure el cinema, perquè aquest tipus de pel·lícules, no aquest, sinó totes s'han de veure primer al cine. No espereu veure-les a les plataformes perquè vos esteu perdent la millor experiència del món, que és veure una pel·lícula en pantalla gran, que per això s'han creat. Dit això, ja sabeu, The Mandalorian and Grogu, ja en cinemes, i Inma, que t'estimo. Adéu!
0: Cinemes Amposta. Ara, a més de la promoció, torna per 6,50 € a les taquilles de les sales de Cinemes Amposta d'Unió Cine Ciutat. També tens aquesta opció fent la compra online a cineciutat.com i a la nostra app còmoda i fàcil. Torna per 6,50 €. Compris on compris, però sempre a Unió Cine Ciutat, Cinemes Amposta.
4: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
5: Nueva York!
0: de seguida, en poc més de dos minuts, arribem ja a les 9:30 del matí. Posem el punt i final al de Bon Matí avui divendres i per aquesta setmana. I marxem avui a Nueva York perquè recordar-te pues, que avui serà el primer dels dos concerts de Bad Bunny a Barcelona, que si pots anar-hi, pues, desitjar que t'ho passis bé i que si no has pogut, pues, escolta'm, a gaudir del cap de setmana igualment. Així que res més, fins dilluns. Adéu-siau.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. 16 dotacions dels bombers, 3 de les quals aèries, treballen en un foc de vegetació agrícola a Vinebre. L'incendi, que va començar ahir dijous a la tarda, ha afectat una superfície de 12 hectàrees de vegetació, principalment matollar mediterrani, segons les primeres estimacions del cos d'agents rurals. A més, el cos d'emergències ha informat que una persona ha patit lesions lleus i que ha estat evacuada en un dels seus vehicles a causa de l'accés difícil al paratge. En aquests moments, els agents rurals estan treballant en la investigació de les causes del foc. Educació xifra en un 26% el seguiment de la vaga al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Aquestes xifres, estretes del 93% dels centres, corresponen al personal docent i personal laboral dels centres públics i del Departament d'Educació i FP, que inclou els serveis educatius, els serveis territorials o els serveis centrals, entre altres. També estaven cridats a la vaga altres col·lectius sobre els quals el Departament d'Educació no té dades, com ara el personal de centres d'altres titularitats, el personal de neteja, el de cuina o el de monitoratge. La Galera acollirà la nova edició de la Diada de l'Aser Montsià. Avui divendres matí es celebra la 34a Diada anual amb la participació de les escoles rurals de la Galera, Godall, Masdenverge, Freginals i Mas de Barberans. La trobada reuneix alumnat i professorat, reforçant la convivència i el treball conjunt entre centres. Enguany, l'escola anfitriona és Sant Llorenç de la Galera, on s'han programat activitats lúdiques i dinàmiques de grup amb l'objectiu de fomentar la cohesió entre l'alumnat. La Diada també inclou un reconeixement a la Creu Roja per la seva col·laboració amb la comunitat educativa.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures seran similars o lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 11 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran als 26, 30 i 31 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: Ulleres normals? No, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.
6: M'encanta.
7: L'escolto tota l'estona.
8: Així és.
4: Imagina Ràdio.
7: La millor selecció musical.
4: Imagina Ràdio.
8: La millor música.
4: Per sentir.

0: Imagina Ràdio 103.9 FM.
1: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
2: Tasta el menú de maig del Diego de Santa Bàrbara. Amanida d'espinacs amb encenalls de foie d'ànec, raviolis de salmó salvatge, carpaccio de vedella de la finca amb mus d'albergínia, calamar farcit amb la seva tinta, sorbet de menta fresca i filet de vedella amb crema de foie d'ànec. Tot amb postres, beguda i cafès per 48 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
3: Ei, Jordi, sortim a sopar?
4: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat no me'n surto.
3: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquilitat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
4: Quin bon consell! On dius que sopem?
3: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu!
1: Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
5: Aquest cap de setmana celebra Tasta Vins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: L'obesitat és un problema real. Els efectes són devastadors. Càncer, diabetis i malalties cardiovasculars són algunes de les amenaces. La banda gàstrica ajustable pot ser la solució definitiva. Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia de l'obesitat. Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
3: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar. Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
4: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
5: Aquest cap de setmana torna Mescla, la Fira de Gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla a Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. 16 dotacions dels bombers, 3 de les quals aèries, treballen en un foc de vegetació agrícola a Vinebre. L'incendi, que va començar ahir dijous a la tarda, ha afectat una superfície de 12 hectàrees de vegetació, principalment matollar mediterrani, segons les primeres estimacions del cos d'agents rurals. A més, el cos d'emergències ha informat que una persona ha patit lesions lleus i que ha estat evacuada en un dels seus vehicles a causa de l'accés difícil al paratge. En aquests moments, els agents rurals estan treballant en la investigació de les causes del foc. Educació xifra en un 26% el seguiment de la vaga al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Aquestes xifres, estretes del 93% dels centres, corresponen al personal docent i personal laboral dels centres públics i del Departament d'Educació i FP, que inclou els serveis educatius, els serveis territorials o els serveis centrals, entre altres. També estaven cridats a la vaga altres col·lectius sobre els quals el Departament d'Educació no té dades, com ara el personal de centres d'altres titularitats, el personal de neteja, el de cuina o el de monitoratge. La Galera acollirà la nova edició de la Diada de l'Aser Montsià. Avui divendres matí es celebra la 34a Diada anual amb la participació de les escoles rurals de la Galera, Godall, Mas d'Enverge, Freginals i Mas de Barberans. La trobada reuneix alumnat i professorat, reforçant la convivència i el treball conjunt entre centres. Enguany, l'escola anfitriona és Sant Llorenç de la Galera, on s'han programat activitats lúdiques i dinàmiques de grup amb l'objectiu de fomentar la cohesió entre l'alumnat. La Diada també inclou un reconeixement a la Creu Roja per la seva col·laboració amb la comunitat educativa. I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures seran similars o lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 11 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran als 26, 30 i 31 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Mama, papa, ja ha fet el forn. El pastís ja està.
2: Que bé, quina olor més bona.
3: Així dona gust estar a casa, tots junts.
4: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A Més que Arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família. Més que Arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
5: Si quan penses en reformes et sona així...
6: Obres, obres, obres!
5: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
7: A Econutrients Naturací Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Naturací, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
8: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
9: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
8: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
9: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
8: Aquesta primavera, fes la teua.
10: Dona forma al teu talent amb els cicles formatius de grau superior de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació a Reus i Tarragona. Preinscripcions pel curs 2026-2027 del 26 de maig a l'1 de juny. Forma el teu futur professional a prop de casa. Més info a dipta.cat/estudiar-art-i-disseny. Dona forma al teu talent.
0: Imagina Ràdio.
11: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest cap de setmana has celebrat hasta vins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
2: Nou Mazda CX-5, amb 6 anys de garantia i fins a 10 anys de protecció. Nou Mazda CX-5. Tornem a imaginar el teu món.
3: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Quim Auto, carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
4: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
5: Horta és aigua. Les Olles i l'Assut són dos punts de bany dels rius Canaletes i l'Algars, amb aigües cristal·lines i el bell mig de la natura. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
6: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
7: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.

0: Són les 12.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. El Parlament aprova reclamar trens semidirectes a l'R15, l'R16 i més avant per a les Terres de l'Ebre. El text constata que es pateix una situació de desigualtat estructural amb infraestructures obsoletes i col·lapsades i serveis insuficients. Entre altres mesures, la cambra insta el govern a recuperar el servei complet de la línia R15, posar semidirectes a l'R15 i l'R16 i incrementar els trens avant. També es reclama el retorn de l'Euromet a l'Aldea i aplicar una bonificació tarifària específica per als desplaçaments ferroviaris cap a Barcelona. La Reserva de la Biosfera conclou la fase de debat per renovar el seu òrgan de participació. El procés ha servit per definir el futur model del fòrum i marcar les prioritats dels pròxims 4 anys. Els treballs s'han estructurat en 4 àmbits: educació, medi ambient, economia i patrimoni i cultura, i han participat una 30ena de persones de perfils diversos. Les seues aportacions i propostes han permès ampliar la visió i fer-la més representativa per al territori. De cara als pròxims mesos, el fòrum es preveu constituir a finals de setembre i es començarà a treballar en el seu reglament de funcionament. I en agenda, les cases d'Alcanar celebren una nova edició de les Jornades Gastronòmiques del Llagostí. Des d'avui divendres fins al 21 de juny, els restaurants participants oferiran menús especials on el llagostí serà el gran protagonista, combinant cuina tradicional, producte de proximitat i creativitat culinària. Enguany hi prendran part establiments com Camp Manel, Casa Esquerra, Casa Eugenio, Casa Ramon o Les Palmeres, entre altres. L'Ajuntament d'Alcanar destaca que la proposta permet posar en valor un producte emblemàtic i reforçar la projecció gastronòmica del municipi, a més de dinamitzar el sector turístic i comercial de les cases. Les jornades es consoliden així com una de les cites gastronòmiques destacades del calendari local i l'inici de la temporada d'estiu. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures són similars o lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 11 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 26 graus a Godall, 30 a Gandesa i 31 graus a Tivissa i Roquetes. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operación Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.
5: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
6: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest cap de setmana torna Mescla, la fira de gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
2: Dissabte 30 de maig, a Amposta.
3: Vuitena edició de Lo Riu Sona Festival.
4: Lo Riu Sona Festival.
2: Buos, els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi i Trapella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami.
3: Food Truck, servei de bar i espai per autocaravana.
4: Lo Riu Sona Festival.
3: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta.
2: Obertura de portes a les 5 de la tarda.
3: Venda anticipada d'entrades a loriusonafestival.cat.
2: Música non-stop a Lo Riu Sona Festival.
3: Imagina Ràdio, emissora oficial.
5: Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models.
6: Vine a aprofitar-ho a Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
7: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar, Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
8: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
9: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: La millor música per sentir-se bé.
2: És la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
3: Bon dia. El Parlament aprova reclamar trens semidirectes a l'R15, l'R16 i més avant per a les Terres de l'Ebre. El text constata que es patix una situació de desigualtat estructural amb infraestructures obsoletes i col·lapsades i serveis insuficients. Entre altres mesures, la cambra insta el govern a recuperar el servei complet de la línia R15, posar semidirectes a l'R15 i l'R16 i incrementar els trens avant. També es reclama el retorn de l'Euromet a l'Aldea i aplicar una bonificació tarifària específica per als desplaçaments ferroviaris cap a Barcelona. La Reserva de la Biosfera conclou la fase de debat per renovar el seu òrgan de participació. El procés ha servit per definir el futur model del fòrum i marcar les prioritats dels pròxims 4 anys. Els treballs s'han estructurat en 4 àmbits: educació, medi ambient, economia i patrimoni i cultura, i han participat una 30 de persones de perfils diversos. Les seues aportacions i propostes han permès ampliar la visió i fer-la més representativa per al territori. De cara als pròxims mesos, el fòrum es preveu constituir a finals de setembre i es començarà a treballar en el seu reglament de funcionament. I en agenda, les cases d'Alcanar celebren una nova edició de les Jornades Gastronòmiques del Llagostí. Des d'avui divendres fins al 21 de juny, els restaurants participants oferiran menús especials on el llagostí serà el gran protagonista, combinant cuina tradicional, producte de proximitat i creativitat culinària. Enguany hi prendran part establiments com Camp Manel, Casa Esquerra, Casa Eugenio, Casa Ramon o Les Palmeres, entre altres. L'Ajuntament d'Alcanar destaca que la proposta permet posar en valor un producte emblemàtic i reforçar la projecció gastronòmica del municipi, a més de dinamitzar el sector turístic i comercial de les cases. Les jornades es consoliden així com una de les cites gastronòmiques destacades del calendari local i l'inici de la temporada d'estiu.
4: És temps de primavera. Tintia Jardineria us ofereix el temps.
3: I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures són similars o lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 11 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 26 graus a Godall, 30 a Gandesa i 31 graus a Tivissa i Roquetes. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
4: La primavera és més primavera amb Cíntia Jardineria. Creació, remodelació i posada a punt de jardins i piscines. Poda d'arbres, tractaments d'herbicides i endoteràpia. Elaboració de quaderns de camp per jardins i finques. Serveis per particulars i empreses. Cíntia Jardineria. Telèfon 629 98 85 66 o cintiajardineria.com. La primavera amb Cíntia és més primavera.
1: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
5: La millor música per sentir-se bé.
0: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquest cap de setmana celebra Tasta Vins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
2: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera? Al mar. Però si el recicles, es pot convertir en sabó, productes de cosmètica o fins i tot biodiesel per avions i furgonetes. A casa, a l'hotel, al restaurant, al bar, a l'escola, cada gota reciclada compta. Olis Artemi, 12 anys complint el somni de millorar el medi ambient. A Tarragona, Lleida, Terol, València i, per suposat, a les Terres de l'Ebre. Olis Artemi, troba'ns a les xarxes socials i ajuda'ns a millorar el planeta.
3: Dissabte 30 de maig, a Amposta, 8a edició de Lo Riu Sona Festival.
4: Lo Riu Sona Festival.
3: Els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Travella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami. Food Truck, servei de bar i espai per autocaravanes.
4: Lo Riu Sona Festival.
3: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta. Obertura de portes a les 5 de la tarda. Venda anticipada d'entrades a loriusonafestival.cat. Música non-stop a Lo Riu Sona Festival. Imagina Ràdio, emissora oficial.
5: L'obesitat és molt més que un problema estètic. És responsable del 62% de les morts que provoca el càncer en les dones. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
6: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
5: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
7: Aquest cap de setmana torna Mescla, la fira de gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.

0: Són les 2.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Un miler de mestres es van manifestar ahir a Tortosa i van irrompre als instituts i a l'Ajuntament. La resposta del personal docent a la crida sindical de la tercera protesta multitudinària a la capital ebrenca es manté. Després de compartir un esmorzar reivindicatiu amb els mestres valencians, van protestar al migdia des de Tortosa, on van fer avançar dues columnes des de punts oposats de la ciutat que es van trobar davant del mercat municipal. Allí es va improvisar una protesta a les portes i a dins de l'Ajuntament de Tortosa, on el tinent d'alcalde, Jordi Jordan, va entomar el compromís de traslladar les reivindicacions del col·lectiu al govern. La columna de Ferreries també va irrompre als instituts de l'Ebre i d'Ertosa. Catalunya preveu collir un 13,5% més de fruita de pinyol que l'any passat i recuperar part del seu potencial productiu. Segons les previsions d'Afrucat i el Departament d'Agricultura, el sector encara la campanya d'enguany amb una mirada optimista per recuperar part del seu potencial productiu i arribar a les prop de 423.000 tones de fruita després que les campanyes anteriors hagin estat marcades per les inclemències meteorològiques com la sequera i les pedregades. Pel que fa a les varietats, Catalunya continua reforçant el pes de les nectarines, sobretot les planes i el préssec pla. I en agenda, demà dissabte 23 de maig, el Perelló acull els 10K i 5K del circuit CCT Running Series Terres de l'Ebre 2026. La cursa començarà a les 7 de la tarda davant del pavelló poliesportiu amb sortida simultània per les dues distàncies en un recorregut urbà sobre asfalt. La jornada comptarà amb una àmplia implicació de voluntaris, entitats i empreses locals per mantenir l'ambient esportiu i festiu de la cita. Per segon any consecutiu, també s'organitzarà la cursa Kids, destinada a fomentar l'esport entre els més petits i les més petites. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè i que seguirà així durant tota la jornada. Avui les temperatures es mantenen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 11 i 17 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 26 graus a Godall, 30 a Gandesa i 31 graus a Tivissa i Roquetes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant l'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
3: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
4: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
3: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
4: JMS Vehicles Industrials.
5: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquest cap de setmana has celebrat Estavins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
2: Ja és aquí el nou Malta Shake 5, un SUV pensat per al teu dia a dia, dissenyat amb la tecnologia més avançada per protegir els que més estimes i amb espai per a tots els teus plans. Des de 29.995 euros. Finançat amb Santander Consumer Finance S.A. Vàlid fins al 31 de juliol de 2026. Condicions a Mazda.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Quim Auto. Carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
4: El Centre Picasso d'Horta és un museu situat a l'antic hospital i permet conèixer les dues estades de Picasso a aquest petit poble. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
5: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung de 65 pulsades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
6: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Ticket i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
0: Imagina Radio.

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Un miler de mestres es van manifestar ahir a Tortosa i van irrompre als instituts i a l'Ajuntament. La resposta del personal docent a la crida sindical de la tercera protesta multitudinària a la capital ebrenca es manté. Després de compartir un esmorzar reivindicatiu amb els mestres valencians, van protestar al migdia des de Tortosa, on van fer avançar dues columnes des de punts oposats de la ciutat que es van trobar davant del mercat municipal. Allí es va improvisar una protesta a les portes i a dins de l'Ajuntament de Tortosa, on el tinent d'alcalde, Jordi Jordan, va entomar el compromís de traslladar les reivindicacions del col·lectiu al govern. La columna de Ferreries també va irrompre als instituts de l'Ebre i de Tortosa. Catalunya preveu collir un 13,5% més de fruita de pinyol que l'any passat i recuperar part del seu potencial productiu. Segons les previsions d'Afrucat i el Departament d'Agricultura, el sector encara la campanya d'enguany amb una mirada optimista per recuperar part del seu potencial productiu i arribar a les prop de 423.000 tones de fruita després que les campanyes anteriors hagin estat marcades per les inclemències meteorològiques com la sequera i les pedregades. Pel que fa a les varietats, Catalunya continua reforçant el pes de les nectarines, sobretot les planes i el préssec pla. I en agenda, demà dissabte 23 de maig, el Perelló acull els 10K i 5K del circuit CCT Running Series Terres de l'Ebre 2026. La cursa començarà a les 7 de la tarda davant del pavelló poliesportiu amb sortida simultània per les dues distàncies en un recorregut urbà sobre asfalt. La jornada comptarà amb una àmplia implicació de voluntaris, entitats i empreses locals per mantenir l'ambient esportiu i festiu de la cita. Per segon any consecutiu, també s'organitzarà la cursa Kids, destinada a fomentar l'esport entre els més petits i les més petites. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè i que seguirà així durant tota la jornada. Avui les temperatures es mantenen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 11 i 17 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 26 graus a Godall, 30 a Gandesa i 31 graus a Tivissa i Roquetes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A Econutrients Natures i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Natures i, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
2: Ofertes històriques a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
1: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.
3: Dona forma al teu talent amb els cicles formatius de grau superior de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació a Reus i Tarragona. Preinscripcions pel curs 2026-2027 del 26 de maig a l'1 de juny. Forma el teu futur professional a prop de casa. Més info a dipta.cat/estudiar-art-i-disseny. Dona forma al teu talent.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
1: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calany, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-840077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calany, deixa que la llum envaeixi la teva llar.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Dissabte 30 de maig, a Amposta, 8a edició de l'Orriusona Festival.
0: L'Orriusona Festival.
1: Búhos, els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Trapella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami. Food Truck, servei de bar i espai per autocaravana.
0: L'Orriusona Festival.
1: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta. Obertura de portes a les 5 de la tarda. Venda anticipada d'entrades a l'orriusonafestival.cat. Música non-stop a l'Orriusona Festival. Imagina Ràdio, emissora oficial.
2: Saps quina és la pàgina web més lenta del món? La que necessites just quan el teu cotxe decideix espatllar-se. Tranquil, a AutoEsteller ho hem solucionat. Estrenem nova web, més ràpida, més clara i pensada per a tu. Des del mòbil pots demanar cita al taller, veure el nostre estoc de vehicles nous i d'ocasió, descobrir els accessoris Cupra, taxar el teu cotxe si estàs pensant en canviar-lo o fins i tot fer-nos arribar el teu currículum si vols unir-te a l'equip. Tot en un parell de clics. AutoEsteller, estrenem web. Descobreix-la ara a autoesteller.com.
3: Aquest cap de setmana celebra Tasta Vins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
4: Aquest cap de setmana torna Mescla, la fira de gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
0: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. El Parlament aprova reclamar trens semidirectes a l'R15, l'R16 i més avant per a les Terres de l'Ebre. El text constata que es pateix una situació de desigualtat estructural amb infraestructures obsoletes i col·lapsades i serveis insuficients. Entre altres mesures, la cambra insta el govern a recuperar el servei complet de la línia R15, posar semidirectes a l'R15 i l'R16 i incrementar els trens avant. També es reclama el retorn de l'Euromet a l'Aldea i aplicar una bonificació tarifària específica per als desplaçaments ferroviaris cap a Barcelona. La Reserva de la Biosfera conclou la fase de debat per renovar el seu òrgan de participació. El procés ha servit per definir el futur model del fòrum i marcar les prioritats dels pròxims 4 anys. Els treballs s'han estructurat en 4 àmbits: educació, medi ambient, economia i patrimoni i cultura, i han participat una 30 de persones de perfils diversos. Les seues aportacions i propostes han permès ampliar la visió i fer-la més representativa per al territori. De cara als pròxims mesos, el fòrum es preveu constituir a finals de setembre i es començarà a treballar en el seu reglament de funcionament. I en agenda, les cases d'Alcanar celebren una nova edició de les Jornades Gastronòmiques del Llagostí. Des d'avui divendres fins al 21 de juny, els restaurants participants oferiran menús especials on el llagostí serà el gran protagonista, combinant cuina tradicional, producte de proximitat i creativitat culinària. Enguany hi prendran part establiments com Camp Manel, Casa Esquerra, Casa Eugenio, Casa Ramon o Les Palmeres, entre altres. L'Ajuntament d'Alcanar destaca que la proposta permet posar en valor un producte emblemàtic i reforçar la projecció gastronòmica del municipi, a més de dinamitzar el sector turístic i comercial de les cases. Les jornades es consoliden així com una de les cites gastronòmiques destacades del calendari local i l'inici de la temporada d'estiu. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures són similars o lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 11 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 26 graus a Godall, 30 a Gandesa i 31 graus a Tivissa i Roquetes. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
2: Imagina Radio. Imagina Radio.

0: Imagina. Tonight, tonight. Imagina. Imagina Ràdio. Saps que jo t'estiu
1: igual. Molt, molt. M'agrada molt.
2: M'encanta.
0: L'escolto. Imagina Ràdio.
1: Tota l'estona. No puedo
3: vivir. Així és.
0: Imagina Ràdio.
1: La millor selecció musical.
0: Imagina Ràdio.
3: La millor música.
0: Per sentir.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Els dies 11 i 12 de juny, a les vinyes del convent d'Horta de Sant Joan, primer congrés de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre. Innovació i territori. Una iniciativa que neix amb l'objectiu d'oferir un espai de trobada i treball entre empreses, administracions i altres agents del territori, amb la finalitat d'impulsar la bioeconomia, la innovació i el desenvolupament sostenible a les Terres de l'Ebre. Perquè la nostra terra inspira. Inscripcions i programa a terresdelebrebiosfera.cat. Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.
2: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
3: L'obesitat, molt més que un problema estètic. El risc de patir un infart es triplica en dones amb obesitat. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
5: Al Mood Sunset Club. Aquest mes de maig, la festa no s'atura. Dissabte 23 de maig, gaudeix d'una tarda màgica amb la música en directe The Unleans and the Market Band, els èxits dels 2000 amb DJ Ricard i Mojitos al capvespre. Mood Sunset Club, el teu nou espai. Carretera Roquetes Regués, instal·lacions Montepío.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
6: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Nou Mazda CX-5, amb 6 anys de garantia i fins a 10 anys de protecció. Nou Mazda CX-5. Tornem a imaginar el teu món.
2: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Quim Auto, carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
3: Aquest cap de setmana celebra Tasta Vins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
4: La Via Verda d'Horta et reserva racons sorprenents i seductors. Pots passejar a peu, a cavall o bicicleta. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
5: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts de Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
6: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. El Parlament aprova reclamar trens semidirectes a l'R15, l'R16 i més avant per a les Terres de l'Ebre. El text constata que es pateix una situació de desigualtat estructural amb infraestructures obsoletes i col·lapsades i serveis insuficients. Entre altres mesures, la cambra insta el govern a recuperar el servei complet de la línia R15, posar semidirectes a l'R15 i l'R16 i incrementar els trens avant. També es reclama el retorn de l'Euromet a l'Aldea i aplicar una bonificació tarifària específica per als desplaçaments ferroviaris cap a Barcelona. La Reserva de la Biosfera conclou la fase de debat per renovar el seu òrgan de participació. El procés ha servit per definir el futur model del fòrum i marcar les prioritats dels pròxims 4 anys. Els treballs s'han estructurat en 4 àmbits: educació, medi ambient, economia i patrimoni i cultura, i han participat una trentena de persones de perfils diversos. Les seues aportacions i propostes han permès ampliar la visió i fer-la més representativa per al territori. De cara als pròxims mesos, el fòrum es preveu constituir a finals de setembre i es començarà a treballar en el seu reglament de funcionament. I en agenda, les cases d'Alcanar celebren una nova edició de les Jornades Gastronòmiques del Llagostí. Des d'avui divendres fins al 21 de juny, els restaurants participants oferiran menús especials on el llagostí serà el gran protagonista, combinant cuina tradicional, producte de proximitat i creativitat culinària. Enguany hi prendran part establiments com Camp Manel, Casa Esquerra, Casa Eugenio, Casa Ramon o Les Palmeres, entre altres. L'Ajuntament d'Alcanar destaca que la proposta permet posar en valor un producte emblemàtic i reforçar la projecció gastronòmica del municipi, a més de dinar amics del sector turístic i comercial de les cases. Les jornades es consoliden així com una de les cites gastronòmiques destacades del calendari local i l'inici de la temporada d'estiu. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures són similars o lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 11 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 26 graus a Godall, 30 a Gandesa i 31 graus a Tivissa i Roquetes. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Aquest cap de setmana celebra Tasta Vins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
4: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Ticket i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
5: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera? Al mar. Però si el recicles, es pot convertir en sabó, productes de cosmètica o fins i tot biodiesel per avions i furgonetes. A casa, a l'hotel, al restaurant, al bar, a l'escola, cada gota reciclada compta. Olis Artemi, 12 anys complint el somni de millorar el medi ambient. A Tarragona, Lleida, Terol, València i, per suposat, a les Terres de l'Ebre. Olis Artemi, troba'ns a les xarxes socials i ajuda'ns a millorar el planeta.
6: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar. Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
2: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
7: L'escolto.
8: M'encanta.
7: Tota l'estona.
2: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
9: La millor música.
2: Per sentir-se.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Un miler de mestres es van manifestar ahir a Tortosa i van irrompre als instituts i a l'Ajuntament. La resposta del personal docent a la crida sindical de la tercera protesta multitudinària a la capital ebrenca es manté. Després de compartir un esmorzar reivindicatiu amb els mestres valencians, van protestar al migdia des de Tortosa, on van fer avançar dues columnes des de punts oposats de la ciutat que es van trobar davant del mercat municipal. Allí es va improvisar una protesta a les portes i a dins de l'Ajuntament de Tortosa, on el tinent d'alcalde, Jordi Jordan, va entomar el compromís de traslladar les reivindicacions del col·lectiu al govern. La columna de Ferreries també va irrompre als instituts de l'Ebre i de Tortosa. Catalunya preveu collir un 13,5% més de fruita de pinyol que l'any passat i recuperar part del seu potencial productiu. Segons les previsions d'Afrucat i el Departament d'Agricultura, el sector encara la campanya d'enguany amb una mirada optimista per recuperar part del seu potencial productiu i arribar a les prop de 423.000 tones de fruita després que les campanyes anteriors hagin estat marcades per les inclemències meteorològiques com la sequera i les pedregades. Pel que fa a les varietats, Catalunya continua reforçant el pes de les nectarines, sobretot les planes i el préssec pla. I en agenda, demà dissabte 23 de maig, el Perelló acull els 10K i 5K del circuit CCT Running Series Terres de l'Ebre 2026. La cursa començarà a les 7 de la tarda davant del pavelló poliesportiu amb sortida simultània per les dues distàncies en un recorregut urbà sobre asfalt. La jornada comptarà amb una àmplia implicació de voluntaris, entitats i empreses locals per mantenir l'ambient esportiu i festiu de la cita. Per segon any consecutiu, també s'organitzarà la cursa Kids, destinada a fomentar l'esport entre els més petits i les més petites. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures s'han mantingut a l'alça. De cara a demà dissabte, també tindrem un cel serè en general durant tot el dia, tot i que poden arribar franges de núvols alts, deixant el cel una mica entrenyinat. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
1: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
2: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: Mama, papa, ja has vist el forn. El pastís ja està.
5: Que bé. Quina olor més bona!
6: Així dona gust estar a casa, tots junts.
7: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família. Més que arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
8: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
9: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
10: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Aquest cap de setmana torna Mescla, la fira de gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
2: Ofertes històriques a Mi Electro Modern Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Modern Hogar. 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
3: Els boscos, les muntanyes, els rius. Racons per descobrir i disfrutar. I després, exquisides propostes gastronòmiques. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
4: Fatzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
5: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar. Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
6: Aquest cap de setmana celebra Tasta Vins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Un miler de mestres es van manifestar ahir a Tortosa i van irrompre als instituts i a l'Ajuntament. La resposta del personal docent a la crida sindical de la tercera protesta multitudinària a la capital ebrenca es manté. Després de compartir un esmorzar reivindicatiu amb els mestres valencians, van protestar al migdia des de Tortosa, on van fer avançar dues columnes des de punts oposats de la ciutat que es van trobar davant del mercat municipal. Allí es va improvisar una protesta a les portes i a dins de l'Ajuntament de Tortosa, on el tinent d'alcalde, Jordi Jordan, va entomar el compromís de traslladar les reivindicacions del col·lectiu al govern. La columna de Ferreries també va irrompre als instituts de l'Ebre i d'Ertosa. Catalunya preveu collir un 13,5% més de fruita de pinyol que l'any passat i recuperar part del seu potencial productiu. Segons les previsions d'Afrucat i el Departament d'Agricultura, el sector encara la campanya d'enguany amb una mirada optimista per recuperar part del seu potencial productiu i arribar a les prop de 423.000 tones de fruita després que les campanyes anteriors hagin estat marcades per les inclemències meteorològiques com la sequera i les pedregades. Pel que fa a les varietats, Catalunya continua reforçant el pes de les nectarines, sobretot les planes i el préssec pla. I en agenda, demà dissabte 23 de maig, el Perelló acull els 10K i 5K del circuit CCT Running Series Terres de l'Ebre 2026. La cursa començarà a les 7 de la tarda davant del pavelló poliesportiu amb sortida simultània per les dues distàncies en un recorregut urbà sobre asfalt. La jornada comptarà amb una àmplia implicació de voluntaris, entitats i empreses locals per mantenir l'ambient esportiu i festiu de la cita. Per segon any consecutiu, també s'organitzarà la cursa Kids, destinada a fomentar l'esport entre els més petits i les més petites. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures s'han mantingut a l'alça. De cara a demà dissabte, també tindrem un cel serè en general durant tot el dia, tot i que poden arribar franges de núvols alts, deixant el cel una mica entrenyinat. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
4: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
3: Si no sou socis, a Ebreticket.
4: Servei de bus gratuït.
3: 27 de juny.
4: 27 de juny.
3: La nit que no et pots perdre.
5: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
6: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
5: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
6: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
5: Aquesta primavera, fes la teua.
7: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
8: Ei, Jordi, sortim a sopar?
9: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat, no me'n surto.
8: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
9: Quin bon consell! On dius que sopem?
8: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu!
6: Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
10: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Et proposem 5 rutes. La de les Fonts, de Santa Bàrbara, la dels arbres monumentals, els indrets picassians i el Coll de la Sènia. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
3: A Econutrients Naturas i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Naturas i, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
4: Aquest cap de setmana has celebrat Tasta Vins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
5: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
6: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.

0: Imagina Radio. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
2: Són les 8.
3: Les notícies amb Roger Franquet.
4: Bona tarda. La millora de la docència i buscar recursos per impulsar nous equipaments, reptes dels candidats a rector de la Universitat Rovira i Virgili. La universitat celebra eleccions de rector la setmana vinent, del 25 al 27 de maig, amb dos candidats. Josep Pallarés opta a la reelecció i Domènec Puig, que ja va ser vicerrector amb Maria José Figueras, ara es proposa al capdavant de la universitat. Es fixen en qüestions com la millora de la docència i la formació dels estudiants per prevenir l'absentisme, la cerca de recursos econòmics per impulsar nous equipaments, com la Facultat de Medicina, i l'estabilització i la promoció del personal docent i administratiu. Pallarés destaca la seva experiència per aconseguir projectes que semblaven impossibles anteriorment, mentre que Domènec creu que els últims anys s'han perdut oportunitats sense concretar quines. La fàbrica d'Aircross a Tortosa, reconeguda amb el Premi Seguretat Feike 2025. El guardó, que reconeix els centres químics que han tancat l'any sense accidents laborals entre el personal propi, destaca les plantes de més de 50 treballadors amb un índex zero d'accidents, tant en baixa com sense baixa laboral. La directora de la planta, Blanca Rius, va recollir el premi i des de la companyia han remarcat que el reconeixement és fruit del compromís dels treballadors i de les mesures impulsades en matèria de prevenció i seguretat. A més, la planta de Tortosa disposa de la certificació ISO 35001 en gestió de seguretat i salut laboral que renova anualment. I en agenda, l'Ebrelumen Talent fusionarà literatura i videomapping al Castell de Móra d'Ebre demà dissabte 23 de maig. La proposta, que aposta pel videomapping i el talent emergent de les Terres de l'Ebre, es connectarà també amb el Festival Literarum, amb una projecció literària inspirada en l'obra d'Albert Aragonès, Obra Orba. La jornada convertirà l'espai en un escenari de creació visual amb projeccions que reinterpretaran textos a través de la llum i les noves tecnologies i comptarà amb la participació de l'artista Elena Frías amb un projecte de formació especialitzada. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures s'han mantingut a l'alça. De cara a demà dissabte, també tindrem un cel serè en general durant tot el dia, tot i que poden arribar franges de núvols alts, deixant el cel una mica entrenyinat. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
5: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara la teva segona ullera progressiva Mo gratis. Mo, només a Multiòptiques.
6: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Imagina Ràdio.
0: Imagina. Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquest cap de setmana celebrat hasta vins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
2: Ja és aquí el nou Mazda CX-5, un SUV pensat per al teu dia a dia. Dissenyat amb la tecnologia més avançada per protegir els que més estimes i amb espai per a tots els teus plans. Des de 29.995 euros. Finançat amb Santander Consumer Finance S.A. Vàlid fins al 31 de juliol de 2026. Condicions a Mazda.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Quimauto. Carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
4: Dissabte 30 de maig, a Amposta, 8a edició de Lo Riu Sona Festival.
5: Lo Riu Sona Festival.
4: Buos, els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Trapella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami. Food Truck, servei de bar i espai per autocaravanes.
5: Lo Riu Sona Festival.
4: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta. Obertura de portes a les 5 de la tarda. Venda anticipada d'entrades a loriusonafestival.cat. Música non-stop a Lo Riu Sona Festival. Imagina Ràdio, emissora oficial.
6: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
7: Aquest cap de setmana torna Mescla, la fira de gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.

0: Gràcies.
1: Són les 9.
2: Les notícies amb Roger Franquet.
3: Bona nit. La millora de la docència i buscar recursos per impulsar nous equipaments, reptes dels candidats a rector de la Universitat Rovira i Virgili. La universitat celebra eleccions de rector la setmana vinent, del 25 al 27 de maig, amb dos candidats. Josep Pallarés opta la reelecció i Domènec Puig, que ja va ser vicerrector amb Maria José Figueras, ara es proposa al capdavant de la universitat. Es fixen en qüestions com la millora de la docència i la formació dels estudiants per prevenir l'absentisme, la cerca de recursos econòmics per impulsar nous equipaments, com la Facultat de Medicina, i l'estabilització i la promoció del personal docent i administratiu. Pallarés destaca la seva experiència per aconseguir projectes que semblaven impossibles anteriorment, mentre que Domènec creu que els últims anys s'han perdut oportunitats sense concretar quines. La fàbrica d'Aircross a Tortosa, reconeguda amb el Premi Seguretat Feike 2025. El guardó, que reconeix els centres químics que han tancat l'any sense accidents laborals entre el personal propi, destaca les plantes de més de 50 treballadors amb un índex zero d'accidents, tant en baixa com sense baixa laboral. La directora de la planta, Blanca Rius, va recollir el premi i des de la companyia han remarcat que el reconeixement és fruit del compromís dels treballadors i de les mesures impulsades en matèria de prevenció i seguretat. A més, la planta de Tortosa disposa de la certificació ISO 45001 en gestió de seguretat i salut laboral que renova anualment. I en agenda, l'Ebrelumen Talent fusionarà literatura i videomapping al Castell de Móra d'Ebre demà dissabte 23 de maig. La proposta, que aposta pel videomapping i el talent emergent de les Terres de l'Ebre, es connectarà també amb el Festival Literarum amb una projecció literària inspirada en l'obra d'Albert Aragonès, Obra Orba. La jornada convertirà l'espai en un escenari de creació visual amb projeccions que reinterpretaran textos a través de la llum i les noves tecnologies i comptarà amb la participació de l'artista Elena Frías amb un projecte de formació especialitzada. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures s'han mantingut a l'alça. De cara a demà dissabte, també tindrem un cel serè en general durant tot el dia, tot i que poden arribar franges de núvols alts, deixant el cel una mica entrenyinat. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital, www.imaginaradio.cat, i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
2: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Imagina Radio. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: 47. Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. La millora de la docència i buscar recursos per impulsar nous equipaments, reptes dels candidats a rector de la Universitat Rovira i Virgili. La universitat celebra eleccions de rector la setmana vinent, del 25 al 27 de maig, amb dos candidats. Josep Pallarés opta la reelecció i Domènec Puig, que ja va ser vicerrector amb Maria José Figueras, ara es proposa al capdavant de la universitat. Es fixen en qüestions com la millora de la docència i la formació dels estudiants per prevenir l'absentisme, la cerca de recursos econòmics per impulsar nous equipaments, com la Facultat de Medicina, i l'estabilització i la promoció del personal docent i administratiu. Pallarés destaca la seva experiència per aconseguir projectes que semblaven impossibles anteriorment, mentre que Domènec creu que els últims anys s'han perdut oportunitats sense concretar quines. La fàbrica d'Aircross a Tortosa, reconeguda amb el Premi Seguretat Feiquer 2025. El guardó, que reconeix els centres químics que han tancat l'any sense accidents laborals entre el personal propi, destaca les plantes de més de 50 treballadors amb un índex zero d'accidents, tant en baixa com sense baixa laboral. La directora de la planta, Blanca Rius, va recollir el premi i des de la companyia han remarcat que el reconeixement és fruit del compromís dels treballadors i de les mesures impulsades en matèria de prevenció i seguretat. A més, la planta de Tortosa disposa de la certificació ISO 35001 en gestió de seguretat i salut laboral que renova anualment. I en agenda, l'Ebrelumen Talent fusionarà literatura i videomapping al Castell de Móra d'Ebre demà dissabte 23 de maig. La proposta, que aposta pel videomapping i el talent emergent de les Terres de l'Ebre, es connectarà també amb el Festival Literarum, amb una projecció literària inspirada en l'obra d'Albert Aragonès, Obra Orba. La jornada convertirà l'espai en un escenari de creació visual amb projeccions que reinterpretaran textos a través de la llum i les noves tecnologies i comptarà amb la participació de l'artista Elena Frías amb un projecte de formació especialitzada. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures s'han mantingut a l'alça. De cara demà dissabte, també tindrem un cel serè en general durant tot el dia, tot i que poden arribar franges de núvols alts, deixant el cel una mica entrenyinat. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital, www.imaginaradio.cat, i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem dilluns amb més informació i més notícies. Molt bon cap de setmana.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: La millor música
2: per sentir

tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de quedar.

0: Imagina Radio. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Imagina Ràdio.
1: Ai, que fort, brindarem fins que s'acabi la sort.
0: Imagina.
2: M'encanta.
3: L'escolto tota l'estona.
4: Així és.
0: Imagina Ràdio,
3: la millor selecció musical.
0: Imagina Ràdio.
4: La millor música.
0: Per sentir.

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.
2: Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino adormit rere d'un menhir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu també...

seguint la nit buscant la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per a tavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota, Joe.

Gina Radio. 3, 4, 5.